Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

together, no.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Accepta el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
3: És la Ripollès.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bosch Car Service, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
1: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
2: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
3: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaempren.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
4: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Yo, hey, check this out!
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hi everyone, it's Niall here.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra... a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Hola, què tal, nois i noies? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant aquella música dels anys 70, 80 i 90 que tant i tant ens agrada. Molt bé, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, un servidor. Tindrem la col·laboració de Caco Martínez, també, com és habitual, la col·laboració directament de l'Esteve Llop, un altre gran locutor de ràdio. I res, que us saludem, estigueu fent el que estigueu fent. Gràcies per la vostra fidelitat setmana rere setmana. I res, us diem hola amb la maneta a tots aquells i aquelles que ara mateix esteu en línia, és a dir, online, o bé directament al Ripollès, o per exemple a la Selva gironina, o a l'Empordà, Girona capital i el Gironès, o bé a Manlleu i l'Osona, o per exemple la gent que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona.

0: Palma o Andorra, o bé a Formentera o Eivissa, a Sitges o a Cunit, a la Costa Daurada, al Baix Penedès, província de Tarragona. Gràcies per ser-hi i, com és habitual, tenim en Caco Martínez preparat per presentar-nos un d'aquells tamarros històrics que, per cert, sempre ve de gust recuperar. Caco, què tal?
1: Hola, amics. Ja estic de nou amb tots vosaltres a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui vull presentar-vos un superhit de l'any 91 que va estar posicionat a dalt de tot a les grans llistes internacionals de música dance. Love to Hate You, interpretat pel duet britànic Erasure, una de les grans bandes de synth pop que va deixar un gran record de moltíssims temes que seguim recordant i ballant.

0: gran cançó de I ara surt que ens ha presentat en Caco. I ara surt en Vincent Clark, que Alison Moyet varen fundar Yesu. I de fet també hi va participar en Depeche Mode amb grans cançons com per exemple aquesta que es diu Everything Counts, Depeche Mode. Molt bé, ja sabeu que cada setmana tenim la col·laboració també d'un home omnipresent a la radiodifusió catalana, és l'Esteve Llop, i ara li preguntarem: hola, Esteve, què ens tens preparat?
1: Hola, Jordi, oients de Hit Parade, també com estem, salutacions. Gràcies per cedir-me aquest espai per poder parlar de música i escoltar-la, evidentment, que és el que ens agrada fer a la ràdio musical. Anem a recuperar ara un single editat el 1986 per una banda de synth-pop i dance alternatiu que s'anomenava, que va treure un disc molt interessant el 1986 que es deia Brotherhood. Va ser un dels millors senzills d'aquesta formació que ara us presentarem, però que només va arribar a la posició número 56 del seu país, del Regne Unit. Estem parlant dels New Order, amb un dels temes més recordats dels anys 80. Bizarre Love Triangle.

com era en els anys 80, com era la música, música tocada, de veritat, no tan sintètica com ara, i música totalment irrepetible en el temps. Una cançó que ara mateix m'agradaria dedicar a tots aquells i aquelles que m'esteu escoltant des d'un gimnàs, per exemple, fent spinning. No sé, és molt difícil per mi, que no he vist mai un gimnàs ni he entrat, doncs saber el que hi ha realment a dins un gimnàs. Eren els anys 80, Hot Streak, amb això que es deia Body Work.

Jeffer no canta, vull dir, total, va repetint tota l'hora el mateix. Tampoc és massa interessant, no? Sentir si canta o no. Aquesta cançó la vam posar amb l'altra versió, la cantada, fa algun temps, i avui hem variat. Creador del Don't Wake Me Up, posteriorment, aquesta és de començaments dels 80. J.D. Jeffer, Don't Stop Loving. No paris d'estimar, donant pas a un altre dels cracs dels anys 80. Suposo, imagino, que recordareu aquesta cançó de Roy que es deia Destiny

es va donar a conèixer a la seva Austràlia amb una sèrie que es deia Neighbours i que van emetre a TV3 sota el nom de Veïns amb Jason Donovan. Era Kylie Minogue, també, donant pas ara, després d'aquella cançó del 1987, a un tema

massa cors trencats. Una de les millors produccions de Stock Aitken and Waterman per aquest noi també australià, amb aquesta cançó dels 80 que dona pas a una cançó del rei del rock Elvis Presley, amb la veu de Nelson and Chris Lowe de Pet Shop Boys, i això brutal que es deia Always on My Mind. Per arreu de Catalunya, Andorra, Sesí,

0: Carles Hipparell, en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, no, no, reggaetó, no!
3: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk

Una miqueta de psicodèlia amb Norman Quentin Cook, més conegut com a Norman Cook, un home que coneixereu perquè realment és Fat Boy Slim, però també era, per exemple, Beats International, Freak Power, Pizza Man, Mighty Dub Cats, The Brighton Port Authority i, a més, un dels membres destacats directament d'una formació que es diu The House Martins. No deixem els anys 90, ja sabeu que això és Hit Parade, recuperant la música dels 70s, 80s i 90s. Sóc en Jordi Casas ara mateix, per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar en línia online i anem a recuperar una gran cançó d'un festival que ja no es celebra per algun malaurat accident que hi va succeir. Era el Love Parade, que es feia a Alemanya, a Berlín, amb aquelles carrosses. Atenció a Dahul, això es deia Meet Her at the Love Parade.

0: Indiana Jones. Ostres, qui no havia ballat aquesta cançó?
1: És la una. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i al repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, volíem dir, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una VAI a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'hospital de Viella.
1: Notícies en xarxa.

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
1: On vas amb aquesta carpeta?
2: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
3: Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
1: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
4: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
3: Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
3: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta, mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sainz és la ministra portaveu.
5: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico, pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
3: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums uns que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
4: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
3: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Disculpa.
6: Sí?
5: Teniu capsules de cafè?
6: Sí, són un altre passadís i gràcies per parlar en català. Així el puc practicar.
5: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
7: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
6: Gràcies, fins aviat.
7: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe

0: Núria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
3: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, d'entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
2: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
4: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
2: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Michael Patrick Kelly.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
2: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
4: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Hey, what's up? It's your buddy

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: on changing.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors, paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Son las Puig.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos combois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
4: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
3: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre. Una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Amics, amigues, senyores i senyors, de nou una nova edició del VIP 45 a través d'aquesta sintonia, des d'aquesta emissora de ràdio i, com sempre, tot recordant les cançons dels 70s, 80s i 90s. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina, jo mateix, Josep Lloret, a través de les ones. I així començàvem amb una de les cançons d'inicis del nou mil·lenni de Headhunter i el Revolution, una cançó molt bonica que de nou també hem recordat. Som-hi, comencem! Love is the answer.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: I ara el que fem és retrocedir en el temps i ens situem a la segona meitat dels 80, on hi trobàvem aquesta banda que, de fet, va deixar la seva petjada en el que era l'italo disco més poderós del moment. Era Mr. Black i la Mona Lisa. Bonica cançó. Escolta.

0: I és que quan es diu que la música d'abans dels 80 i 70 no és la mateixa que ara, la mostra és aquesta que estem escoltant. Que de fet ja hem escoltat amb el gran George Duke, un home que ens va deixar malauradament, un gran pianista americà que s'acompanyava de grans artistes i podia fer cançons i versions com aquesta tan fantàstica que hem escoltat ara mateix. Això es deia Reach Out, George Duke. Anem avançant amb els èxits en aquesta edició del VIP 45. Aquí no s'atura res.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Tenim ja a punt, des d'Itàlia, Radiorama. Radiorama.

0: És una de les figures més importants de l'Italo Disco. Hem escoltat els Radiorama. I una de les cançons ja conegudes com és aquest Desire. La història, doncs, que portava la mateixa Simone Zanini i una de les cançons que nosaltres hem recordat avui.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Tenim més coses preparades, ara mateix anem cap al Regne Unit, recuperem una de les cançons de l'Eurodance dels 90 amb Eyes and See, això es diu Give Me the Light, una cançó que ja comença a sonar. AK.

0: Quasi bé podríem dir que això va néixer, es va gestar a inicis d'aquest moviment Italo Disco que va tant i tant va triomfar a la dècada dels 80. Va ser a l'any 1983, des d'Itàlia, els Spinks. I aquesta cançó que es deia Bad Girl, noi dolent. Arribant ja a l'equador del programa.
1: Això era un èxit.
2: Elèctrica salsa. Elèctrica salsa.
1: Era un èxit.

0: Bit 45.
1: Bit 45, més èxits. Arribant des d'Itàlia, Agnès Caziola, més coneguda per Néger. Remuntem en el temps a l'any 1998 amb una de les noies que va triomfar molt i molt en cançons com aquesta que ara escoltarem. Era simple, molt simple. Tan sols era un joc de game. No perdeu el fil dels èxits. Després, Bon Funky.

0: 80. Arribant des del Canadà, live, amb You Are All Play Out. Amics, amigues, de mica en mica, doncs, exhaurint el temps que tenim, David, 45 de repàs d'èxits. Atenció, perquè tot seguit arriba una de les melodies de Mother Talking, Dieter Bohlen, i el mateix Thomas Anders, i el Brother Louis.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.

0: Aquest és el ja conegut so poderós de Solid Base des dels 90 amb el Come Get Me, una de les cançons que també hem recordat avui aquí en el VIP 45. Amics, amigues, marxem ja.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un migi.
1: VIP 45.
0: I si no ho ets, segur que t'acostes. Si estàs aquí escoltant, és perquè alguna cosa o altra t'agrada, que sí? Amics, amigues, senyores i senyors, marxem avui i ho fem de la millor forma, tot recordant un dels hits dels 80. Era el so de Mr. o Mac Jr. I aquesta cançó que es deia Elephant Song, la cançó de l'elefant. Us emplaço a una nova edició del VIP 45. Que sigueu feliços, que vagi bé.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

amb aquesta cançó preciosa de en Mason Crowe hem començat avui el programa del Club del Country. Benvinguts, benvingudes amb una nova edició del nostre Espai Soc. Rafael Corbí, com sempre i com cada setmana a través d'aquesta emissora i del clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. Hem escoltat Last Call, aquesta cançó que pertany amb un treball discogràfic excel·lent que ens aporta, que té cançons magnífiques. Un personatge que resideix a Nashville, Tennessee, i que s'ha conegut per fusionar relats de la música country tradicional amb una producció impulsada, sí, per intel·ligència artificial. I, per tant, escoltarem una de les seves cançons més reproduïdes a través de les xarxes socials. Amb més d'un milió de reproduccions s'hi troba el tema que escoltarem ara mateix, aquest I Got You. Ha editat diversos àlbums, especialment durant els darrers anys i durant aquest 2026 també. Per tant, la IA també està present entre nosaltres i, de tant en tant, també convé escoltar-la. Aquesta és la cançó anomenada I Got You, de Mason Crowe.

a poc i en totes les vessants musicals, la intel·ligència artificial cada vegada se'ns està incorporant amb més també la producció de cançons i, òbviament, aquestes sonen magnífiques. Mason Crown és un exemple que avui us hem volgut mostrar a través d'aquest àlbum que us portàvem a terme. I Got You és aquesta cançó i la gent sembla que ho accepta quan les escolta, tot i que no tothom és partidari que aquestes cançons, aquestes peces, aquests artistes, dia, ocupin lloc entre nosaltres. No ho és, Les Holmes, que ens portarà un senzill que va editar el mes de març d'aquest 26, anomenat Dumb, That's Good.

quatre dels singles de 2026, en aquest cas del mes d'agost, George Strait amb Won't Find It in a Bottle. És la música que us portem en el programa d'avui del Club del Country, que ara mateix s'acostarà al món del bluegrass amb un disc recopilatori de diversos artistes llançat originalment l'any 2019, reeditat per Rebel Records el 2026. 14 cançons que al llarg de 40 minuts ens porten grans clàssics i lletres romàntiques interpretades per algunes de les figures més destacades del gènere del bluegrass, Bluegrass Wedding, i en aquest cas escoltarem Joe Mullins i Junior Sisk. Això es diu Wild Mountain Honey.

Un recopilatori preciós que, si us interessa, té artistes com Tony Rice, Larry Sparks, The Fords Family, Lost and Found, Claire Lynch, i per tant, The Seldom Is Sent, per exemple, val realment la pena de recuperar-lo. Des del 2019, originalment, com dèiem, i en peces com la que ve a continuació, la sisena de l'àlbum que hem decidit també recuperar per als nostres oients aquí al Club del Country. És Steep Canyon Rangers. Això és Loving Pretty Woman.

interpretada per una cantant excel·lent com és Amanda Jensen, una cantant, compositora i líder de lloança de música cristiana i gospel, originària de Nova York, establerta ara mateix, com tants altres, a Nashville, a Tennessee. Una cançó, una música, uns àlbums que es caracteritzen per una gran autenticitat, lletres profundament honestes, centrades sobretot en la fe, la redempció i la transformació personal. Va llançar el seu esperat àlbum de debut complet titulant Sinner to Saint a través de la discogràfica Poor Messiah Records, un disc que ens va arribar al febrer d'aquest 2026, el seu tema Un Omen, el Sinner to Saint, però altres cançons destacades com No Dark Corners o, per exemple, Wild Ones, que escoltarem a continuació. Té diversos EPs editats en el mercat, aquell originalment editat el 2023, Beauty in My Praise. D'Amanda Jensen, escoltarem aquesta cançó que us dèiem. Havíem escoltat el Sinner to Saint, precisament, que li donava nom amb aquest Wild Ones.

les diferents maneres d'interpretar tots els gèneres i subgèneres que té la música country, de vegades molt barrejats amb altres estils d'arrels americans o americanes, i és el cas del que ens aportava, per exemple, Amanda Jensen, però també és el cas de la següent protagonista, Joanne Parker, es diu ella, i també ens aporta un bon treball discogràfic a càrrec d'aquesta artista de Mellon, de l'estat de Wisconsin, formada en piano clàssic des de molt petita, cantant, compositora i multi-instrumentalista de música d'arrels, de blues, de soul, de country, establert ara mateix a Minneapolis, a l'estat de Minnesota. Té una veu molt potent, una gran versatilitat musical que combina gèneres com el gospel, el rock, el jazz, l'americana i amb tocs de música country. Hard to Love del 2018 va ser el seu àlbum de debut, i el seu darrer àlbum, Lifelines, el va editar el 27 de març de 2026 amb una estètica força vintage dels anys 70. Aquest és el tema de Devil You Know.

la seva trajectòria com a artista en solitari, la Joyan Parker és destacada també per liderar el reeixit espectacle de tribut musical Classic Ladies of Country Music, pel qual ha guanyat guardons de la Midwest Country Music Association. Ella és la protagonista d'aquest tribut, Joyan Parker, cantant, compositora, com hem dit, i excepcional artista, que originalment ens arribava des de Wisconsin i ara està a Minnesota. Ella ens porta cançons destacades d'aquest àlbum, com hem dit, de 2026, peces com aquest, Think of Me.

És una cançó d'en Paul Duffy, agost de 2026, senzill presentat a nosaltres, Drove All Night, conduint tota la nit. En Zach John King, que és el nostre següent protagonista, ell ens portarà dues cançons del seu àlbum de debut, I'm What You Get, publicat

El 28 d'agost de 2026 i un àlbum ascendent que, a més, aporta 20 cançons en ell. S'inclou aquest senzill, de moment l'únic editat, un número 10 al US Country Airplay, la cançó Get to Drinking.

Isaac John King va néixer el 25 de març de 1997, actiu des del 2023, ha realitzat 2 EPs i el seu àlbum de debut va néixer a Fayetteville, a Georgia, i com sempre diem, i com a tants d'altres, resideix actualment a Nashville, a Tennessee. Get to Drinking, que el va editar a principis de 2026, de moment i oficialment no n'ha sortit cap altre àlbum. Un projecte en el qual inclou les veus convidades de Brent Cobb i també de Brooks and Dan. Una altra de les cançons destacades d'aquest disc que ha arribat a entrar a les llistes, tot i que no s'ha editat com a senzill, és la cançó How to Not de l'àlbum I'm What You Get de Zach John King.

Arribem al final del nostre programa. Ens queda temps per una cançó que escoltarem acabat d'una joveníssima cantant que ens arriba des d'Austràlia. Es diu Sarah Lynn. Va editar el senzill titulat Gold Line com a cançó principal d'aquest disc, d'aquest EP. Centre d'interès del seu EP que es diu així també Gold Line, llançat el 28 d'agost de 2026. Una artista coneguda pel seu pas pel programa The Voice Australia. Són temes personals, però del qual hem triat no aquesta cançó, sinó la cançó anomenada Free as a Bird. Ens acomiadem avui, doncs, en la música des d'Austràlia, de Sarah Lynn. Serà la propera edició del Club del Country amb Rafael Cordó.